la peng fou nou ge akona. Mta tombe la peng fou nou ge akona. Mta tombe la peng fou nou ge akona. Mta teng ta tombe.